0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A aquestes hores està previst que comencen en tota la Comunitat Valenciana les manifestacions convocades per els sindicats en el marc de la vaga educativa indefinida que ha començat este matí. A més, hi haurà piquets informatius en els centres educatius. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha afirmat avui en declaracions a Punt que la intenció de la Generalitat és poder arribar a acords amb els sindicats, però ha recordat que la pròxima reunió està fixada per al proper 9 de juny.
2: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantenir una reunió el més pront possible.
1: Segons la consellera, la Generalitat ha dissenyat plans per a garantir el funcionament del centre si la protesta es prolonga en el temps. I uns 70 migrants del centre d'acolliment de l'antic col·legi dels Maristes de Guardamar del Segura, Alacant, s'han concentrat este matí a les portes del recinte per a exigir celeritat en el procés de regularització de la documentació legal a Espanya. Este centre rep des de fa mesos persones migrants procedents de Canàries, quasi la totalitat de procedència subsahariana, a l'espera de la normalització de la situació al nostre país. I la magistrada que instruís la causa de les vivendes de protecció pública d'Alacant ha tornat a citar per al pròxim 20 de maig perquè declaren com a testimonis els tres funcionaris de l'Ajuntament que no van compareixer divendres passat en una primera citació. La nova per a ells s'efectuarà mitjançant ara la Policia Nacional. Els tres funcionaris són el cap de servei de gestió patrimonial, un tècnic d'eixe servei i l'arquitecte cap del Departament Tècnic del Control d'Obres. Seguim en Alacant, on només serà jutjat este dimarts per agredir sexualment a dos filles de la seva exparella sentimental. Adeu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
5: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles de nuevo, iniciar una semana con ustedes ahora desde nuestros estudios en Elche, saludando a todos los que nos escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó. Son las 12:22, tenemos por delante una hora y media para seguir con

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El professorat valencià ha acabat complint la seva amenaça i la vaga educativa indefinida és ja una realitat. Avui ha sigut el primer dia. Els sindicats trauen pit del seu poder de mobilització, poder que la Generalitat rebaixa. El govern valencià afirma mantindre's obert a una negociació que, no obstant això, el professorat dona directament per trencada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Repassem de seguida el que ha donat de si esta primera jornada de vaga i actualitzem també, com no, la situació de la jove a la cantina amb sospita d'antivirus, encara que les proves estan donant negatiu. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Avui dilluns ha sigut la primera jornada de vaga educativa indefinida a la comunitat, vaga que es ve a vindre perquè les negociacions estaven trencades des de feia dies sense cap acord de cap tipus entre la Generalitat i els sindicats educatius valencians. Així que avui el professorat ha deixat de fer classe de manera indefinida i ha eixit al carrer amb manifestacions a València, per exemple, amb més de 20.000 assistents, o a Alacant, amb 12.000. A la manifestació de València ens hem trobat amb Cristina, que és mestra d'educació secundària, amb Rosa, que és mare d'un alumne, i amb Carmen també, professora d'un centre d'educació especial.
2: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poquetat gent a classe.
3: Que nosaltres som un col·legi, el Max Aup, d'ací de València, que des de l'any 2022 té dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3, va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no sabem res de tota la reforma que necessitem.
4: Jo soy maestra en un aula hueco, és un aula de nova creació, però s'ha creat sin que llegue la dotació de conselleria completa.

0: Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del sindicat de l'ensenyament STPB. Marc, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Una valoració, Marc, per favor, d'esta primera jornada de vaga educativa indefinida ací a casa nostra.
1: Jornada històrica i inèdita, perquè des de l'any 1988 que no tornarem a repetir una vaga indefinida com la que estem tenint ara i que ha tingut un seguiment massiu, en el qual la majoria dels centres només han estat els serveis mínims, perquè el professorat estava manifestant-se pels carrers d'Elx, Alacant, València i Castelló. O sigui, un seguiment brutal, per dir-ho així.
0: Què significa, Marc, que una vaga siga indefinida? És a dir, nosaltres, la ciutadania i la comunitat educativa en particular, quins efectes hem d'esperar a curt, a mitjà i a llarg termini? Avui ja hem vist que hi ha hagut professorat en vaga, hem vist aquestes manifestacions que comentaves a les principals ciutats del territori, però d'ara endavant, què és el que hem d'esperar?
1: El que hem d'esperar és el que faci la conselleria. La conselleria té una oportunitat de convocar-nos, de telefonar-nos i convocar-nos demà mateix a una mesa de negociació per a, bueno, satisfer les demandes que estem traslladant-li. Per tant, fins que això no passe, òbviament el professorat continuarà de vaga indefinida, perquè el que estem esperant precisament és això, sentar-nos a negociar. No només el tema retributiu, que és el que la setmana passada ens van posar damunt de la taula, sinó els sis temes que estem plantejant-li des del 25 de setembre, des de ja fa ja 8 mesos, i que encara no tenim. Per tant, està en mans de la conselleria desatascar aquesta situació, i nosaltres encantadíssims de que la conselleria ens cridi demà, ens posi una oferta damunt de la taula que siga acceptada pel conjunt del professorat, i s'ha acabat el conflicte.
0: I quina és la situació ara mateix, Marc, respecte a la Conselleria d'Educació? Hi ha encara canal de comunicació obert?
1: Que jo sàpiga, la consellera està dedicant-se a preocupar-se en particular per la meua agenda. Vull dir, a fer públic que jo vaig estar el dissabte en un acte del PSPB, i és de veres, demà aniré a un acte de compromís i després demà, si me convoquen a un acte d'un altre partit, aniré. Però el problema no és la meva agenda. El problema és que ni ens han convocat, ni tenim clar si la conselleria vol parlar amb nosaltres, si al final posaran damunt de la taula aquesta proposta de totes les mesures que reclamem, com va dir el president de la Generalitat dimecres, va dir que el dia següent, en la mesa del dijous, la consellera aniria en una proposta de tots els temes, i és mentida. No va vindre en una proposta de tots els temes, només d'un tema. El tema retributiu i, a més, amb una oferta de 75 euros en 3 anys. Vull dir, una cosa insignificant i inassumible. Per tant, en les seves mans està desatascat aquest conflicte.
0: I una última pregunta, Marc. Ara ho contarem a l'informatiu, però hem conegut esta vesprada que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ratifica els serveis mínims establerts per la Generalitat. Considera el Tribunal Superior que ha de prevaldre, i en el cas ixe de segon de batxillerat, ha de prevaldre el dret de l'alumnat davant de la possible incertesa, diu el Tribunal Superior. Una valoració també al respecte, Marc.
1: Sí, nosaltres considerem que aquests serveis mínims són abusius perquè obliga tot el professorat de segon de batxillerat de tot el nivell. És una cosa també normalment inèdita que regulen uns serveis mínims de tot un conjunt de professorat, un col·lectiu, per a fer-los. És bastant inèdit i òbviament, pues, el tribunal considera que la conselleria té raó, doncs ho hem d'assumir. No tenim altra qüestió que acceptar-los, clar.
0: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPD. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: El Tribunal Superior de Justícia a València, com dèiem, confirma els serveis mínims establerts per la Generalitat i que els sindicats critiquen, per exemple, perquè són del 100% per a segon de batxillerat, segons conselleria, per tal de garantir que l'alumnat tinga les notes preparades per a les proves d'accés a la universitat. Dictamina el Tribunal Superior que l'interès general de l'estudiantat ha de prevaldre sobre la possible incertesa de no tindre notes i descarta falta de proporcionalitat en la configuració actual dels serveis mínims. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, assegura comprendre les demandes del professorat, encara que puntualitza que el govern valencià està al costat de l'alumnat i de les seues famílies, diu Pérez Llorca en un tuit publicat esta vesprada. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en esta primera jornada d'en prop d'un 90%, 90%, però Conselleria d'Educació ho redueix fins al 50%. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, manté la mà estesa per a continuar amb la negociació.
2: Desde luego nosotros, insisto, nos gustaría sentarnos ya, pero obviamente tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar y yo acabo de demostrar que sí queremos hacerlo. Lo diré para todos, no solo para los sindicatos, pero creo que debemos abandonar posturas maximalistas.
3: La brújula Comunidad Valenciana.
4: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
0: 7 i 28, pendents en estos moments també de la tercera prova PCR per antivirus a la jove a la cantina aïllada a l'Hospital de Sant Joan, ingressada després de presentar sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
5: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
0: La jutgessa que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant ha tornat a citar com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament de la ciutat que no van compareixer, no van declarar divendres passat. La nova cita és el 20 de maig i els arribarà ara per part de la Policia Nacional. Una setantena de persones migrants d'un centre d'acollida ubicat a Guardamar del Segura s'han concentrat avui per a reclamar major rapidesa, diuen, en eixe procés de regularització de la seua documentació per a viure ací, a casa nostra. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
6: La protesta que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
0: La de avui dilluns ha sigut també l'última jornada de treball com a tal de la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts, abans que conclogui el pròxim dia 27, com ja contàrem, per acord de PP i Vox, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. A la sessió d'avui, el comissionat per a la reconstrucció després de la Dana de la Generalitat, Raül Mérida, ha criticat que la constitució de la comissió mixta entre el govern central i la Generalitat es produirà prop de 500 dies després de la barrancada. Amparo Sánchez.
7: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
8: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
7: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada, recursos no van arribar per falta de voluntat política.
9: Yo estuve allí, creo que todas las administraciones fallaron. Y no se puede entender cómo en un país del primer mundo, varios días después de la catástrofe, no haya un despliegue estatal ante una catástrofe supraautonómica y seguimos dependiendo del Ministerio del Interior, aunque se conformen o no, órganos autonómicos para coordinar esas emergències.
7: Està previst que la comissió presente les seues conclusions el 27 de maig, donant així per finalitzada la investigació en les Corts.
0: El Camp Valencià està celebrant avui, 11 de maig, la festivitat de la Verge de la Taronja i el ben cert és que les notícies que arriben respecte a la citricultura no són bones. La Unió Llauradora denuncia una pujada a l'abril del 166% en detecció de cítrics procedents d'Egipte amb matèries no autoritzades a la Unió Europea. El secretari general de la Unió, Carles Peris, demana més mecanismes de control.
10: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
0: Anem ara amb la crònica de successos perquè s'ha desarticulat avui a Venta del Moro, a la plana d'Utiel Requena, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedixen de l'Índia i del Nepal, treballaven en condicions degradants, denigrants, en tasques de veremà i de recol·lecció d'ametlla. Dani Rodrigo.
11: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venta del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venta del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Picassent, a l'Horta Sud, localitzada després de les queixes del veïnat pel fort i persistent olor a esta droga. L'home que cuidava la plantació ha fugit i continua ara mateix en cerca i captura per a ser detingut per un delicte contra la salut pública. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de contar un nou robatori de coure a la línia de Rodalies 2 entre Silla i Almussafes. Segons ha informat Adif i segons han informat des de Renfe i des de Rodalies, este robatori de coure ha vingut produint retards i algunes cancel·lacions puntuals des de primera hora del matí d'avui, una incidència que se suma ja a eixa maltreta línia C2 de Rodalies. Sintonia ara dels esports, perquè és temps d'això, dels esports. Eduardo Esteve, hola, què tal?
12: Hola, Ramon, bona vesprada.
0: Fem repàs, si et sembla, Edu, del cap de setmana esportiu, que em deies que ha sigut bo.
12: Sí, perquè encara estem en la fabulosa victòria de València Bàsquet en la memòria del passat divendres i amb una setmana en la que haurà de jugar el quinti definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga este proper dimecres. Un cap de setmana en què guanyava el Llevant, s'acosta la salvació, i en què guanyava també el València i pràcticament certifica la seua salvació. Víctor Lluc, bona vesprada.
13: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En el dia després de la victòria del València al camp de l'Atlètic, que fa que es col·loque amb 5 punts d'avantatge sobre el descens i que ja comença a preparar el partit del dijous al camp de Mestalla davant el Rayo Vallecano, avui amb la presència en l'entrenament de Lucas Beltrán, que va intentar estar en la convocatòria. Per cert, un altre argentí, Guido Rodríguez, està en la prellista de la selecció d'Argentina per al Mundial.
12: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal pot certificar la tercera plaça aquesta mateixa jornada. Víctor Fran, bona vesprada.
14: Què tal? Bona vesprada. I és que resultats de la jornada. L'empat del Villarreal a Mallorca i la derrota de l'Atlètic de Madrid deixen a tir de pedra la tercera posició de la taula per al conjunt groguet. 6 punts d'avantatge davant del conjunt matalasser, que cal recordar jugarà l'última jornada a l'estadi de la Ceràmica i que si demà no guanya a Pamplona podria fer que el Villarreal el dimecres, guanyant en casa al Sevilla, matemàticament certificarà la tercera posició de la Lliga.
12: Gràcies, Víctor. L'Elche només 2 punts del descens. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
15: Bona vesprada. L'Elche afronta les 3 últimes jornades de Liga con 2 puntos de margen sobre el descenso y jugando mañana en la Cartuja contra el Betis. Sarabia ha anunciado cambios en el equipo titular respecto al 11 que puso Liza contra el Alavés en el empate a 1 del pasado sábado en el Martínez Valero. Mantiene en duda a Rafa Mir y son baja por lesión Yago de Santiago y el canterano Adán Boyá.
12: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules certifica de forma matemàtica la salvació a Primera Federació. David Esteve, bona vesprada.
16: Bona vesprada. El Hèrcules ja tiene amarrada de forma matemàtica la permanència en Primera Federació. De esta forma, el conjunto alicantino, tras ganar el pasado fin de semana a Ibiza, puede centrarse en armar el proyecto del curso que viene. De hecho, ya se ha dado el pistoletazo de salida para empezar a planificar el Hèrcules 2026-2027, con Beto Compaña en el banquillo y Paco Peña en la dirección deportiva.
12: David, això és el que hi ha al món de l'esport. Un bon cap de setmana.
0: Efectivament, un bon cap de setmana. Gràcies, Edu, i fins demà.
12: Adeu, Ramon.
0: I mirem, finalment, cap a la previsió meteorològica que ens indica estabilitat per a l'inici d'esta setmana, dilluns i també dimarts, tranquils a l'atmosfera valenciana, sense grans canvis ni moviments i amb el termòmetre cap amunt. La màxima d'avui la trobem a Elx i també a Almenara, a la Plana Baixa, 28 graus, que previsiblement es repetiran demà. Així està la Comunitat Valenciana 11 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més, així a la ràdio, a Onda Cero, a la brújula. Molt bona vesprada.
3: La brújula Comunitat Valenciana.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó.
19: En Petrer, la fiesta también es para ti. Sonido de la música, color en las calles, emoción compartida. Moros y cristianos de Petrer, del 14 al 18 de mayo. Ven a descubrir por qué la fiesta nos hace pueblo y saca lo mejor de cada uno de nosotros. También de ti. Más información en www.turismopetrer.es. Petrer, corazón del Vinalopó.
20: Hay cosas verdaderamente irresistibles. Cable World, la mejor conexión. Ahora con 4 meses gratis. Lo es. Absolutamente irresistible. Y si ya eres Cable World, trae a quien quieres y 4 meses gratis para ti. Cable World, irresistible.
21: Servicios informativos de Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, a las 8 y 20 de la mañana.
22: Muy buenos días, las noticias más cercanas, las de Elche y las comarcas del Vinalopó. Hoy comienza una huelga indefinida del colectivo docente en colegios e institutos.
23: Demanem unes ràtios que facin possible atendre a tot l'alumnat, la recuperació del 20% del poder adquisitiu perdut.
21: Y a las 2 menos 25 de la tarde.
22: En página de sucesos, bomberos de Crevillent y de Elda fueron movilizados anoche para participar en las labores de extinción de un incendio originado en una fábrica de Texas.
21: Te contamos las noticias de Elche y municipios de las comarcas del Vinalopó, con las voces de sus protagonistas.
22: Nos situamos en Petrer, allí la semana comienza con la mirada puesta en el jueves, jornada en la que se dará el pistoletazo de salida a sus fiestas de moros y cristianos de este año.
21: Información veraz, plural y con rigor. Servicios informativos de Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, comprometidos con la actualidad.
18: Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero.